0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Gallán, la pilota, busca el pase arrere per a Barrenechea. Barrenechea, Diego López. Diego López la coloca per a Javi Guerra. Javi Guerra, es para Javi Guerra.
2: ¡Coloco!
1: ¡Gol!
2: ¡Sí, señor!
1: ¡Y gol!
2: ¡Qué gol! ¡Qué gol!
1: ¡Javi Guerra!
2: ¡Qué gol, mi niño!
1: ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! Ficar el 1-0 al marcador quan ja s'havia complit els 48 minuts, el temps afegit. Ahí estava Javi Guerra en una jugada personal, particular, per a marcar un golàs i avançar al València al marcador 1-0.
3: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del València.
0: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La història no acaba, continua.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns.
0: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del València?

0: passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Tere Morato y escucha Mis Goles en la radio oficial del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a escuchar el inicio del partido de ese 4-1 del Valencia al Fútbol Club Barcelona en la temporada 95-96, en la recta final del campeonato, partido que resultó importante para que el Valencia mantuviese el pulso con el Atlético de Madrid en esos últimos partidos, en ese último tramo de la competición, los últimos meses de la temporada 95-96. Recuperamos la retransmisión, fragmento del inicio de ese partido, de TV3.
2: I en van 6. 9 cornes a la primera part, 6 pel València, 3 pel Futbol Club Barcelona. Som al minut 40. Llançarà Mijatović. La treu amb el cap Vaquero i gol. Ha marcat Fernando després que Vaquero hagi pentinat enrere una pilota que venia del corna. El València ha marcat el seu primer gol, minut 41, després d'una errada defensiva a la sortida d'un corna del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen pentina enrere Vaquero, ha pujat sol com un mussol Fernando, i Vaquero ha fet la feina del que acostuma a fer el jugador rival, que va al primer pal, i Fernando ha entrat, vaja, com si estés a casa, que de fet ho està. Com pentina la pilota Vaquero i com la mata.
3: Això pot ser gol.
2: Atenció, Mijatović per Viola. Gol! La dansa de la pluja de Viola. Amb un pentinat estrafolari. Fent el gol que havia anunciat Joan Patxi. Ha esclatat Mestalla. El València fa el segon. Al minut 43 de la primera part.
0: VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: El millor de VCF Media.
1: FIFA o Warzone?
2: FIFA.
1: YouTube o Twitch?
2: YouTube.
1: Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: ¿Camiseta favorita del Valencia?
2: La señora.
1: ¿Equipo de la Kings League?
2: Porcino.
3: Amb un València, amb un València.
1: ¿Comida favorita?
2: Los canelones de mi abuelo.
1: ¿Una canción que más escuches?
2: Muchas.
1: Y por último, ¿un estadio?
2: Mestalla.
0: El millor de VCF Media.
4: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
5: Valencianistas, soy Joel Fontanet. Sigue los partidos de Valencia Mestalla, la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme, soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista balaguera. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media. VCF Media Radio. 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Valencianistas, soy Hugo Guijarro. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio. ¡Amunt!

0: Viu l'emoció dels partits del València Mestalla en VCF Media Ràdio.
1: I quina parada per a evitar el gol, s'ha estirat a la soca del pal per a clavar la mà esquerra i enviar la pilota a córner.
0: Amb la narració amb més sentiment a càrrec de Pablo Ors i els comentaris de Víctor Barea, Gonzalo Naya i els tècnics de l'Acadèmia.
1: Té el llançament potent, dur, ras, des de la mitja lluna de l'àrea, ajustat al pal esquerre.
0: Tots els partits del filial masculí del València Club de Futbol en Segona Federació i Premier League International Cup en la ràdio oficial del

bon dia des de l'estadi de la Condomina, molt bon dia des de Múrcia, des d'on ens anem a contar el partit corresponent a la jornada 2 del grup 3 de Segona Federació que va enfrontar al nostre filial masculí, al València Club de Futbol Mestalla i al UCAM Múrcia Club de Futbol. En este diumenge 13 de setembre de 2026, a partir de les 11 del migdia, va arrencar este partit que anem a contar-los en directe en esta casa, en VCF Media Radio, que no podia ser d'altra manera, en el web www.valenciacf.com, en l'aplicació oficial del València per a dispositius mòbils, però ja saben que també, com a novetat d'esta temporada, esta app té l'adaptació per a l'aplicació de CarPlay i Android Auto, per a que podeu escoltar-la també si aneu en el cotxe de manera més còmoda, inclús, perquè abans ja es podia, però ara encara és més còmode poder escoltar els partits del Mestalla, del primer equip masculí i del primer equip femení. Avui en el control tècnic fa possible esta retransmissió Charlie Roca. Anem a tindre comentarista de luxe, un dels tècnics de l'acadèmia com és Pablo Sánchez. I què ganes tenia de tornar a dir allò de salutacions. De qui els parla? Pablo Orts.

0: El València-Mestalla, que busca avui aconseguir la primera victòria del curs per a començar a agafar la bona dinàmica. I hi ha que tractar de mantenir el bon joc mostrat en la pretemporada i també en la primera jornada, en la que li va faltar algo de pegada a l'atac a l'equip de Òscar Sánchez, que no va poder passar de l'empat 1-1 davant el Mallorca B en ixe primer duel del curs. El Mestalla, que aplega amb baixes per diferents motius, són molts futbolistes els que no van a poder estar, alguns d'ells ja ho saben, estan en dinàmica de primer equip, van estar pues, l'altre dia en Sevilla, van estar també pues, a disposició del primer equip per al pròxim duel davant l'Alavés en Vitoria. Altres futbolistes són baixa per lesió, per diferents molèsties, però també pues, alguns van tornar. Avui no anem a enumerar-los tots, com habitual fent en la prèvia, però pues, hi ha notícies positives també en la convocatòria, que pues, ens fa no? també pues, tindre un bloc competitiu com sempre del Mestalla, perquè també hi ha presència de diferents jugadors del equip juvenil que directament van a l'11, alguns d'ells ja ho han fet la setmana passada, altres són novetats en el dia d'avui, perquè Òscar Sánchez, no vos vaig a fer esperar més, Òscar Sánchez aposta avui per un 11 format per Raúl Jiménez en porteria, línia de 4 per a Héctor Mir, que repeteix en el lateral dret el... jove lateral de l'acadèmia que va conformar la defensa junt a Juan Jala i Iker Herrera, altre dels futbolistes del juvenil que van a estar en l'11 inicial, en aquesta parella de centrals que avui s'estrena, amb Marcos Navarro, el lateral valencial de Ribarroja, com a lateral esquerre, capità avui de l'equip en la sala de màquines. Repeteix el golejador de la setmana passada, Mario Guila, acompanyat avui, ja, jugant d'inici, Adrián Ruiz, el fitxatge, l'últim fitxatge del Mestalla. Les bandes, la dreta per a Ismael Elaúd, que continua a inicia banda dreta, contrabufa Leslie Ocai en banda esquerra. Una novetat en el dia d'avui, a més, un futbolista que va estar l'altre dia amb el primer equip, Jaume Durà, el Dimoni del Palomar, que estarà en la mitja punta, com a davanter el polivalent Rodrigo Gamón, que també va estar avui a les ordres d'Òscar Sánchez, així en la condomina. Este és l'11 per el que aposta avui el tècnic Murcia per a tractar de superar un UCAM Murcia que va tindre la primera titularitat en el dia d'avui d'Adrián Ruiz, com vos comentàvem, i ha sigut el protagonista de la prèvia. Així que anem a escoltar al migcampista del València-Mestalla.
1: La verdad que el equipo está con muchas ganas de sumar de tres, que este fin de no se pudo. Y nada, con mucha ambición ir al campo de UCAM y darlo todo para traer unos tres puntos para casa. Esperamos que el UCAM esté entre los puestos de arriba y nada, como un partido más. La condomina nos viene bien para nuestro juego y nada, a partir de ahí crecer y ser nosotros. Sí, al final las categorías, tanto primera como segunda ref, cada partido es un mundo y hay que dar el máximo porque cualquier rival te pone las cosas difíciles y nada, muy contento de esta nueva etapa. La adaptación ha sido muy rápida, la verdad que agradecer al cuerpo técnico y a los compañeros el día a día conmigo y nada, pues se planteó la oportunidad y no me lo pensé y a partir de ahí pues muy contento de los primeros minutos de este finde y a intentar sumar más el que viene. No soy un 6 posicional que le gusta jugar con balón, tampoco rehuye el duelo y nada, muy cómodo tanto en espacios como a nivel posicional. A nivel colectivo, pues estar lo más fuerte, lo más arriba posible. Y a nivel personal, pues crecer, que al final es etapa formativa y si es posible, pues mirar para arriba.
0: Expectatives altes de Adrián Ruiz a nivell personal i també col·lectiu. Un Adrián Ruiz que recordem, avui és la seva primera titularitat a les ordres d'Òscar Sánchez així en el València-Mestalla. I va ser així precisament davant el UCAM Murcia la condomina quan vol el Mestalla, com diem, aconseguir la primera victòria d'esta temporada davant un conjunt murcià que també vol aconseguir el primer triomf del curs, aprofitant el factor camp. És un equip que l'any passat es va quedar prop dels llocs de playoff d'ascens i que vol fer-se, evidentment, fort a casa, com tots els equips, en un camp històric com és este de la condomina, inaugurat en el 1924. És cert que no lluïx pues la seva millor imatge per allò del manteniment, però no deixa de ser un camp, un recinte especial que ha viscut moltes, moltes, moltes vesprades i en este cas matins també de futbol amb el Reial Múrcia i ara també amb el UK Múrcia. Recordem que el Reial Múrcia es va mudar ja fa algunes temporades a aquest estadi de la nova condomina, era Enrique Roca. Hem de dir que el UCAM ve un poc necessitat, per dir-ho d'alguna manera, de sumar de 3 perquè va protagonitzar una de les sorpreses, en el seu cas negatives, de la primera jornada, amb la derrota per 2-1 en la seva visita a la Unió Deportiva Castellonense, al conjunt de Castelló de la Ribera, que va superar els murcians per 2-1, va marcar el gol del UCAM, José Carrillo. Parlem d'això, sí, un equip experimentat que s'ha renovat molt esta temporada i que té la base de la Deportiva Minera del passat curs, amb l'entrenador, amb Checa, del que ara parlarem, i diversos futbolistes que van estar a punt, molt poquet d'aconseguir l'ascens a primera federació amb este altre equip murcià, la Deportiva Minera. És un equip que destaca per el seu ritme, o el ritme que tracta d'imposar-li, d'imprimir-li al joc, i com diem, molts canvis, però amb una inversió important. És un equip dels potents d'este grup 3 de segona federació. Com sempre fem en esta prèvia, anem a destacar alguns dels futbolistes. Un d'ells és el porter Àlex Lázaro, el de Chipiona, que és un dels que ve, com diem, de la Minera. Un porter amb experiència i que va destacar el passat curs, a més de haver passat abans per Linense, Villanovense, Recre i Cádiz. Destaquem també altre dels que ve de la Minera, com és Paco Torres, el lateral, que avui no va estar d'inici, però que també és un home molt destacat. I sobretot, doncs, podem dir que l'estrella d'aquest equip és un Dani Aquino, un jugador de perfil ofensiu, mitja punta o davanter, 36 anys, natural d'ací de Múrcia, 11 gols la temporada passada, un futbolista que sap el que és jugar en el futbol professional, que sap també el que és jugar, entre d'altres, en el Reial Múrcia, i ahir, curiosament, va coincidir amb el ara entrenador del Mestalla, Òscar Sánchez. Este equip murcià està dirigit per Checa, que, com dèiem abans, va ser l'artífex del quasi ascens de la Deportiva Minera la passada temporada. Abans ha estat dirigint també equips com el Xerez, i en tercera i segona federació. L'àrbitre del partit va ser avui Miquel Pujol Salar, àrbitre balear de 25 anys, ja consolidat en esta categoria de segona federació. Un àrbitre, no vaig a dir-ho molt alt, per a que no es trenqui esta ratxa, amb el que no coneix la derrota del Mestalla, així en segona federació. 3 victòries, un empat, el balanç amb este àrbitre per als nostres, per al conjunt ara d'Òscar Sánchez, que, com diem, va aconseguir o va tractar d'aconseguir la primera victòria de la temporada. Ja tenim els 22 protagonistes junt al trio arbitral sobre la gespa. Aplega el moment de donar compte en detall de les alineacions.

0: local, per part del UCAM Murcia Club de Futbol, va a jugar Àlex Lázaro en portería. Línea de 4 en defensa para Aitor Puñal, Mira Peix, David López y... En el lateral esquerre, Alberto López, en el mig del camp. Dos futbolistes com Sharaf Touali i Juanan Aguilera, les van d'espera Mati Castillo. La dreta, l'esquerra per a Karim El Kouni. En la mitja punta estarà Julio Iglesias, com a home més avançat, Dani Aquino. En la banqueta per a possibles substitucions, junt a Checa, estaran Kiri Llevas com a porter suplent, Pontones, Héctor Fernández, Carrillo, Soto, Bueno, Paco Torres y Martínez. Y per part dels nostres, per part del València-Mestalla, com els hem dit, jugarà Raúl Jiménez en portería, línea de 4 de dreta esquerra per a Héctor Mir, Amos Wanjala, Iker Herrera y Marcos Navarro. En la sala de máquines, Adrián Ruiz y Mario Gila, acompañats per Jaume Durà, per el Dimoni del Palomar, les van d'esperar Ismael Laúd. La dreta, a l'esquerra per a Leslie, en punta d'atac, Rodrigo Gamón. En la banqueta, per a possibles substitucions, esperaran el seu torn, junt a Òscar Sánchez i el seu cos tècnic, Pablo Moyà com a porter suplent, Montferrer, Fontanet, Rubén Fernández, Ochoa, Estevez, Rubi, Rubén Torres i Marc Martínez. I arranca el partit així, la condomina, primera pilota per al Mestalla, que busca ja plegar la línia de fons, és Ismael Elaut, se li ha escapat la pilota ja... L'extrem al davanter internacional en les categories inferiors del Marroc, que buscava ja aquest primer atac per part del Mestalla. Apreta ara el conjunt d'Òscar Sánchez, que recupera ja la pilota. Senyals horaris, són les 11 del matí i el partit ha començat en un adelanto lleuger. Cuidao que busca ahí la pilota Ismael, ha xocat amb el jugador del UCAM i Xevalo que es perd per la lateral. Apreta el Mestalla en este primer minut de joc, trau ja ràpid Héctor Mir. La pilota per a Adrián Ruiz, juga novament amb Héctor Mir, busca l'acció individual, se'n va del primer a punt, està de superar al segon, perd i pilota Mir, que recupera ja Omos Wanjala per als nostres, cuidado i la pèrdua de Wanjala, pot haver opció de contra per a ells, el valor per a Dani Aquino, arranca ahí Dani Aquino per el carril central, busca la passada al cor de l'àrea, el valor a les mans de Raúl Jiménez, el porter de Catral, molt atent ahí, per a malbaratar el primer atac dels locals, però cuidado que vol dir la seva al Mestalla novament. La té Jaume Durà, retalla bé. Ahí el de Palomar, ara l'amaga. La juga enrere per a Adri. Este encara més enrere per a Iker Herrera. Busca i troba en el cercle central novament a Adri Ruiz, el protagonista de la nostra prèvia. Apareix Wanjala per a jugar amb Marcos Navarro. Passarà en profunditat per a Jaume Durà. Se li escapa i se va a Jaume, serà treta de banda... per als locals, i ara sí, a veure si en donen una treva per a poder presentar al nostre comentarista, al tècnic de l'Acadèmia, Pablo Sánchez, què tal? Molt bon dia, Pablo.
1: Què tal, Pablo? Buenos días.
0: Nada, estàs tu frenètic, l'inici fulgurant dels nostres.
1: Sí, avisar que llevamos más o menos 10 segundos de delay nosotros desde aquí, que es de los más cortos que recuerdo.
0: Sí, sí. Es un éxito para esa categoría.
1: Y como decías, a disfrutar del Mestalla, a ver si siguen la buena dinámica de pretemporada y los buenos ratos de fútbol que pudimos ver la semana pasada aquí contra el Mallorca B.
0: De momento la intención es tratar de posar contra las cordas, ¿eh? Uno con Murcia, con Diem en la previa. No li van armar sabe en la primera jornada, però que està confiat en fer un bon partit i sobretot en algo que hem vist també ells durant la pretemporada, clavar-li molt, molt de ritme. Són un equip molt dinàmic, tracten de ser-ho i sobretot així en el seu estadi, bones dimensions, la gespa que està relativament bé, no anem a dir que estiga perfecta, no és la del Puigades, però tampoc està malament, així que això... Ells volen aprofitar al seu favor, nosaltres també ho podem aprofitar al nostre perquè som un equip, no? Evidentment que un camp de bones dimensions on es pot jugar al futbol, on es pot buscar el joc ràpid, pues, ens va interessar, Pablo.
1: Sí, al final yo creo que hoy seremos más dominadores, o espero eso, porque cuando juegan filial contra filial, como fue la semana pasada, hay más alternancia en cuanto es al balón. No sé si el UCAM será propositivo, etcétera. Pero sí que creo que el Valencia va a ser bastante dinámico. Yo creo que eso de Rodri, que se puede intercambiar en algún momento momentáneo con Ismael, seguro que le da bastante dinamismo al equipo para poder buscar huecos.
0: Yo, Pablo, con no entenc massa de, o sea, de fútbol, pregunta els que saben. Y els que saben m'han dit que si algo destaca el UCAM y per allò pues és un equip molt perillós, és per el que dèiem en la prèvia del ritme, que van a tractar de fer un partit que no tinga treva, i ahí hem de saber, no? Pues els moments que hi ha que patir com a equip. Cuidado que ataca el Mestalla, el baló que se l'emporta Jaume Durà, juga per a Ismael, Ismael que plega la frontal, la passada és bona per a Leslie, Leslie que pot buscar el llançament, ixe baló que bloqueja la defensa, el baló que ixe rebutja, però recupera Marcos Navarro per als nostres, novament ahí, ixa plegada, Pablo, que falta un poc de mala idea ahí per part dels nostres, però cuidado que la té Jaume Durà dins de l'àrea, a veure Jaume i busca superar els futbolistes que l'envolten, i el que ha fet ha sigut forçar el córner, ahí no ha... No s'ha amagat, Jaume, tenia tres futbolistes que l'envoltaven, però ha decidit intentar-ho i ha forçat aquest córner, eh? No ha tingut por de sí. Buscar el regat.
1: Al final és un futbolista muy hábil, muy valiente con balón, y como decías, Lucam, si le va a imprimir ritmo, yo creo que al final Leslie, Rodri, Ismael, son gente que también no para, el ritmo es muy alto, y con Chome para lanzar balones al espacio yo creo que podemos hacer daño también.
0: Ha rebutjat bé el córner UCAM Murcia, que se'n va la pressió i té que endarrerir Marcos Navarro, la pilota per a Raúl Jiménez, colpeix en llarg de Raúl, no és precís, pega la pilotada, ara mira Peix i se baló, cuidao que pot ser perillós, la toca amb el cap Adrián Ruiz i el baló a les mans de Raúl Jiménez per a tornar a iniciar l'atac dels nostres. En curté per a Guanjala. Ojalá busca la pasada en profundidad. No, Santés ahí amb Rodrigo Gamón, que ya se va a presionar, pero obligar a Alex Lázaro a colpejar en llarg. El balón que controla bien el cercle central Iker Herrera. La pasada es buena para Leslie. S'oferix en curtet. Jaume Durà, cap ahí va la pilota. La deixa arrere per a Marcos Navarro. Marcos conduint cap arrere, pressionat per els jugadors del conjunt murcià. El balón desde el área, controla Raúl Jiménez, colpeix en llarg de Raúl, que es queda curt, el recupera Juanan, per als locals. Juga David López, pressionat per Ismael. La passada a l'esquerra, tractava ahí de progressar Alberto López, el balón per a Karim, pegadeta a banda. Cuidado ese balón profunditat, la centrada buscant el segon pal, ve Marcos Navarro en l'ajuda dins de l'àrea. Rebutjant el baló que se l'emporta a Jaume Durà, que rep la falta. Ahí han buscat evitar la contra. Han estat ràpids per agafar lo justet a Jaume Durà, per a bloquejar-li la carrera. I que l'àrbitre hagi tingut que parar el partit. Novament Jaume, que bé Jaume, tirant el túnel, però dona a l'àrbitre la idea de l'avantatge, perquè se l'emporta Mario Gila. Allà va Gila verd, la juga per a Ismael, la centrada d'Ismael, el valor rebutjat serà córner, el segon per als nostres. Està sent un autèntic mal de cap, Pablo, en estos primers minuts. Jaume Durà per a ells.
1: Sí, todos los ataques están iniciando desde él. Yo creo que sí que vemos, pues lo como decías, que Luca quiere correr para meter balones al área lo más rápido posible. Y el Mestalla le está intentando dar un poquito de pausa al balón, pero aún así Chaume es muy vertical también cuando coge balón, y hemos visto uno contra uno medio campo, sale con un caño para jugar ya un centro y remate.
0: Va a traer el córner Leslie Ocay, busca la centrada tancadeta, cuidado y se baló, apunta, está de marcar directamente Leslie, será nuevamente córner, buscaba el segundo pal Leslie. Des de la part dreta de l'atac dels nostres, a punta està de sorprendre, ha tret un defensor de baix pals. Després el remat en segona instància, que s'ha topetat també amb altre defensor, i serà córner el tercer per als nostres en este minut 8 de partit. Busca el primer gol el Mestalla, busca avançar-se al marcador el conjunt d'Òscar Sánchez. A veure el córner, ara és Mario Guila, novament tancat, rebutja de punxa Alex Lázaro. Están buscando ahí el área menuda, pues ahora en complicaciones al porter local. La centrada la de Mir, es queda curta. Rebucha la defensa de UCAM. Se la emporta a Mosu Anjala, presionat. Juga arrere per a Marcos Navarro. Conseguís obrir la pilota a la esquerra. Ya la espera Mario Gilabert. Va a buscar la acción individual, no. Finalmente la deja arrere per a Jaume. La pasada que buscaba nuevamente a Gila. No ha pogut controlarla al migcampista ilícita. Será baló per a Alex Lázaro, será baló per a UCAM Murcia. Vol ser protagonista, avui també, Pablo, Mario Gila, després del seu gol en eixa primera jornada.
1: Sí, además creo que completó un gran partido el otro día contra el Mallorca B. tiene el gol y luego el posible penalti ese en la segunda parte. Pero mucho del fútbol del Mestalla en el primer partido pasó por él. Y sí, hemos visto dos corners. Le pegan, creo que le pegan el palo, el de Leslie.
0: Sí, otro jugador es mejor, pero va muy tancat. Y hay un jugador al segundo pal que bota, no sé si es el propio futbolista o la madera, con ve apuntes, Pablo. El catre te se való, pero es que le ha pegado muy bien.
1: Muy bien, le ha pegado perfecto, la verdad.
0: Y diría que esta pretemporada, ¿no? He visto a Mario, es un jugador renovado. Yo creo que ha hecho un reset en esta pretemporada. Cuidado, el balón para Leslie del área, se limba el control a Leslie. Cuidado ahí, Alex Lázaro, en dos temps. Bloqueja ese balón, pero esta no acaba en finalización, pero podemos decir que la tingut el Mestalla, ¿eh? Amba esa pasada en profundidad que no pudo controlar Leslie Ocay.
1: Sí, al final Leslie es un jugador que no deja de intentarlo. Se le ha ido un pelín el último toque. A ver si la siguiente puede acertar más.
0: Pero va poco a poco el Mestalla. Apropanse a Perill. A la portería de Alex Lázaro. Traure de banda a Héctor Mir. Y el árbitro diu que s'ha avançat massa y que la pilota va a ser per a Ucam. De moment, no entro encara en aquestes coses de les noves normes. Si es passa alguna de les situacions, no, que han canviat en quant a la normativa, anirem contant-ho i explicant-ho. En este cas ha sigut que s'ha avançat, no ha sigut allà del temps de traure. Cuidado, i a punta està de recuperar Rodrigo Gamón. Pot fer-ho Leslie. Se l'emporta Leslie, que bé. Cuidado, el Mestalla atacant en superioritat. Leslie la juga per a Isma, la deixa passar per a Jaume. Dins de l'àrea, Jaume Durà. I si balón que serà novament córner. No ha pogut clavar l'esquerra. Per a definir Jaume Durà, l'ha tornat a tindre el Mestalla. Molt bona acció defensiva d'Ucam, que ha anat poqueta a poquet en aquests balons dividits, complicant l'atac del Mestalla.
1: Sí, no, al final todo sale de una recuperación entre Leslie y Rodri Gamón. Al final son dos jugadores que no paran de correr en todo el partido y son muy pesados, por decirlo de alguna forma, para la defensa rival. Y yo creo que de ahí que jueguen hoy tan juntos. Al final son recuperadores natos de pelota. Creo que los dos pueden jugar dos partidos seguidos y no se cansan. Pero sí, a ver si el Mestalla acierta en una de estas contras que haga.
0: Novament va a ser córner del Peral Mestalla, que ha buscat traure en curt la centrada final de Leslie. Ha tocat en un defensor i serà córner el cinquè ja del partit en estos quasi 12 minuts que portem de joc. Va a traure ara Mario Guila, que va a hacer tanca de tanca madreta, buscante el segundo pala y no plega la rematada. Héctor Mir, el balón que es queda dins de l'área. Cuidado, opción de contra para Eich. Eixe balón llarg. Anem a veure, porque está solo es Marcos Navarro. La pasada llarga, de eixir de l'área Raúl Jiménez. Atenta ahí el porter valencianista, que envía el balón lluny dels seus dominis. Juga novament Ucam. El balón para Juan Aguilera. Arrere. Té mira peix, està encara més arrere per a les Lázaro. En curtet. Ha connectat ahí amb Xaraf. Pressiona el Mestalla i això complica la deixada de pilota d'Ucam, però a poc va avançant més des del conjunt de Checa. La pilota a l'esquerra, la centrada buscant el punt de penal, la rematada i que no ha estat encertada de Dani Aquino. A més, estava en posició antirreglamentària i crec que s'ha pogut fer mal. Ahí el veterà davanter de Ucam en la rematada, però ja es recupera. Ara, esto sí que ho diguem, no? Que no tenen tant de temps, no? Per a quedar-se, Pablo, els futbolistes, perquè si tenen que ser atesos, ja saben que tenen una xicoteta penalització de segons per a tornar al partit.
1: Sí, no sé si se le dobla la muñeca al dejarla detrás o le chafa sí. Iker al ir detrás de él, però sí, sí que parecía que se había hecho un poco de daño.
0: El balón para Alex Lázaro, la pilotada tan larga de Raúl, anat al porter rival. Cuidado ahí la presión de Gamón, que apunta s'ha de complicar al porter d'Ucam. La juga Ismail, recupera la pilota Ucam Murcia. Ese balón en llarg de David López. Buscant la carrera de Aquino, lluitant amb Iker Herrera. Jo te diria que igual ja quasi 20 anys de diferència entre estos dos futbolistes. Jo crec que doblar-li la dalt i la dobla, segur, a Iker Herrera, en este cas Dani Aquino. I això també és un dia per aprendre, no? Per a Iker, per a també saber, no? Anar poquet a poquet, allò de jugar ja en el Mestalla, el que significa, no? Jugar contra futbolistes tan experimentats que van a poder, no? Pues tindre molts recursos.
1: Sí, aprender, además, que independientemente del tamaño, es un jugador veterano que va a saber ponerte el cuerpo, que va a saber cómo buscarte las cosquillas, cómo taparte la pelota para que no la encuentres. Entonces, día de aprendizaje total para Iker, pero seguro que lo saca adelante.
0: A mí es una cosa que me falla, comienzo a sentir mal, es una cuestión ya personal. Que veus que es jugadores ya que destaquen, ¿no? Son veteranos y cuantos. Este chico de la moda edad. O sea, y comienzo a sentirme mayor cada vegada más, ¿no? En els jugadors, evidentment, del Mestalla. Com és el cas de Jaume Duran, nova venta, acció individual, busca la paret ahí amb... Era en este cas Rodrigo, la pressió ara de Rodrigo també, novament, recupera Isma. Eixe baló per als nostres, eixe baló que juga Héctor Mir per a Ismael Elaut. Minut 15 de partit, continua l'empat sense gols. Així en la condomina, però no serà perquè el Mestalla no ho està intentant. Obri Isma per a Mir. El baló de Mir, cuidado ahí, apunta, està de perdre el Mestalla, recupera bé Adri Ruiz, la deixa per a Guanjala, la passada d'Iker Herrera, cap a Leslie, pegadet en línia de banda, té que jugar arrere per a Marcos Navarro, s'ofereix per dins, Adrián Ruiz combina amb Mario Guila, juga per a Jaume, estan buscant-se, ho dius tu abans, Mario i Jaume, molt, dos jugadors amb molta mobilitat i també amb ganes, no?, de tindre la pilota.
1: Sí, ahora parece que el Mestalla sí que está intentando tener más pelota. Parece que hemos pasado
0: cuidado
1: un momento.
0: La palo, la pasada en profundidad, buscando a Marcos Navarro. Marcos conduce, se plega al interior del área, la pasada. Ahí es una espenta. El árbitro diu que no hay res. Te manen penales nostres. Estaba aguantando ahí Marcos Navarro para hacer la pasada y en el momento que anaba a clavar la cama esquerra para buscar a seus companys. L'han tocat per darrere, s'ha desequilibrat. Demanava penal el capità del Mestalla, però l'àrbitre diu que ahir no hi ha res. El balear Miquel Pujol diu que traga un camp.
1: A ver la repetición. Yo sí que creo, no que le empuja, sino que le trastabilla abajo. Creo que sin querer, pero esperante.
0: Ha sigut l'acció molt ràpida perquè anava ahí en velocitat Marcos Navarro. Jo crec que ell també anava un poc medint, no?, la distància, sabent que el perseguia el defensor i volia apurar també al màxim per a buscar aquesta passada de la mort, que fora fàcil per als companys, i tal volta, no?, fruit d'apurar en excés, pues ha pecat en aquesta jugada. Cuidado del baló solt, dins de l'àrea del Mestalla, rebutja bé la defensa del filial, ara falta sobre Rodrigo Gamón, baló per als nostres. Jo crec que ha sigut això, no, Pablo? Apurar massa en eixa acció buscant, no? Que la passada fora òptima, però...
1: Sí, jo crec que esperava
0: i al final no ha pogut.
1: El último moment, el último movimiento de Rodri para ponérsele que la empujara, además también haciendo gala de que Marcos creo que será de los veteranos en el campo ahora mismo.
0: Sí, sí,
1: Por nuestra parte. Entonces se ha puesto delante, que al final sabes que te pone delante y aquel te medio roza, es penalti.
0: Ataca el Mestalla, el balón para Rodrigo Gamón, la deja para Guila Bert, ahora Pareguen per banda dreta. Allá va Guila, le fan un 2 contra 1, pero busca la pasada para Isma. Isma dice del área de lanzamiento de Isma, bloquea la defensa de Ucam. El balón que le cau a Adri Ruiz, amb el cap. Juga per a Héctor Mir, apreta el Mestalla, apreta el conjunt d'Òscar Sánchez. Ara Guanjala, que bé ho ha fet ahí Guanjala. La juga per a Adrián Ruiz. La passada era bona, la idea, no? La execució, buscant a Jaume Durà per dins. Però el Mestalla que continua apretant, continua xafant àrea. Amb assiduitat ahí el conjunt d'Òscar Sánchez.
1: Sí, además llegando con mucha gente. Por eso yo creo que desde la calma, al final la ocasión que buscamos va a aparecer. Porque está llegando con mucha gente, está llegando Adri Ruiz también a línea de área. Estamos juntando 6-7 jugadores casi en área, entonces yo creo que la ocasión va a aparecer.
0: Y sobre todo, Pablo, no sé si se aprecia ahí en imatge, está tirando molt amunt la defensa, el UCAM, y está sabent aprofitar el Mestalla Pareguent. Ara ha sigut en esta última jugada Rodrigo Gamón, pero en la anterior ha sigut un home de línea defensiva, como ha sigut Marcos Navarro. Está sabent llegir bé esos movimientos el Mestalla, aprofitar la velocidad dels nostres.
1: Sí, además, Marcos, que antes hablábamos de la capacidad de repetir esfuerzos de Rodri o de Leslie, pero también sabemos que Marcos aparece siempre en ataque, vuelve a estar en defensa, es un jugador que no para tampoco, es muy móvil, tiene mucha capacidad ofensiva.
0: Atacarà el Mestalla, bé l'acció defensiva, no han pogut superar ahí l'entramà defensiu de l'equip de Checa, era Leslie que tenia la pilota, que bé ara la recuperació de Héctor Mir, que no se li està notant en estos primers partits, allò de l'edat, de la joventut, de ser un futbolista encara en edat juvenil, perquè tant l'altre dia com en estos primers minuts està destacant el lateral, el polivalent defensor de l'acadèmia. El balón de Wanjala en profundidad buscaba a Ismail. Ese choc, cuidado ahí. La man la buchaca, va a haber tarjeta. Pero el jugador de UCAM, en este caso, pero Alberto López, después de ese choc, Héctor Mir, del que precisamente hablaba Pablo.
1: Sí, el otro día jugó un buen partido. No se le está notando, es lo como decías, la edad. Entiendo que es que le pega con el brazo. Porque sí. Aquí la repetición no me ha parecido tanto, la verdad.
0: No, yo pensaba yo que había enxocado simplemente, pero es el que está sentado ahora sí. Héctor Mir, el árbitro ha anat ràpid amb la tarjeta en la mà.
1: Sí, lo tenía claro. Y además, como dices, pues eso, Héctor es sobre todo un gran defensor, que viene muy bien a la hora de corregir. Pues eso, hablábamos antes de que Marcos es muy ofensivo, pues viene bien a la hora de compaginar esto.
0: Pues ara mira, ara es noten un poques dubtes en aquestes situacions, en aquestes primeres jornades d'ara és menís, no menís, sí, no et sent queixir, per dos factors, bé, perquè és una acció en aquest cas clara de colp amb el canvi perquè ha hagut targeta, però sempre està el dubte ara en aquestes primeres jornades amb el canvi de normativa. Bona recuperació ara després de la pilotada llarga de Rodrigo Gamón, el valor per a Jaume Durà, canvi de ritme i de Jaume, ara retalla la maga. La chafa, aplega un altre defensor, però continua la pilota Jaume Durà. Que bé, Jaume. Allà va Jaume Durà, en el vèrtex de l'àrea. Busca l'acció individual. Es deixa el baló darrere. Apareix Mario Guilaber. Cau a terra. I l'àrbitre diu que tampoc hi ha penal en esta jugada. Es queda protestant il·lícita. Però està disfrutant, Jaume Durà. En estos primers minuts, en estos ja 21 minuts de partit així en la condomina.
1: Sí, necesitaba de minutos, necesitaba de, al final está en dinámica primer equipo, ya participó en pretemporada, exacto, creo que está sumando muy buenos minutos estos 20-21 que llevamos, el fútbol está pasando a través de él, a través del uno contra uno que él que tiene y encontrar jugadores, y luego creo que Mario recorta y va al suelo, pero yo creo que no, esa sí que ya no era penalti.
0: Es ser que ells han anat poquet a poquet com... la jugada no avançava, no progressaven els nostres del tot, anaven acumulant futbolistes, no? I al final estaven Jaume i Mario Guila i 6 o 7 jugadors vestits de blau, i era ja molt complicat, no? El que intentava un primer i l'altre després.
1: Sí, però bueno, al final lo que decimos son dos jugadores que su fútbol en parte es ese, es ir con balón hacia adelante e intentar superar rivales.
0: Ara s'ha passat de llarg Raúl Jiménez. Ha colpejat directament els dominis d'Àlex Lázaro. Pressionat i busca així jugant des de darrere. UCAM ara supera aquesta primera línia de pressió. Eixint per la dreta amb Aitor Puñal. Té molts metres per davant. El lateral creua divisòria. Es planta pràcticament en la frontal. La deixa per a Karim en la mitja i una. Pau buscar el llançament. Amaga. Obre a la dreta la centrada. El baló molt desviat directament fora. Aplegada d'UCAM, però sense massa perill. 23 de partit. 0-0 al marcador. Entre UCAM Múrcia i València Mestalla.
1: Sí, por lo menos estamos viendo dominio por parte del Mestalla, que es lo que buscábamos al inicio. Al final ellos querían imprimir ese ritmo, pero creo que desde el balón del Mestalla se ha parado un poco el partido, que es lo que buscábamos, para encontrar eso a Chaume, Leslie, Ismail, Mario... Y a partir de ahí poder jugar hacia adelante.
0: La pilotada llarga de Amos Manjala. Li cau a Jaume Durà. Ara no ha pogut controlar Ismail. Però ells, ho dia abans, insistís. Estan tirant tan avant la defensa que estaven defensant esta jugada. Una vegada tret en curt el Mestalla, la treta de porta, ja estaven directament en camp contrari, defensant esta acció. Inclús regalant-li un 5 metreig ahir a l'atac dels nostres, tenint en compte allò del fora de joc a partir del mig del camp, Pablo.
1: Sí, però la línia, quan golpeava Guanyala, crec que estava sobre la línia de medio campo.
0: Sí, sí, però després inclús encara es claven un poc més, o sea, és atrevit el plantejament.
1: Sí, jo crec que busca meter mucha gente en campo contrario, però al final, des de qualsevol robo, puedes tener vulnerable la espalda.
0: I sobretot que estem aconseguint, si no guanyar la primera jugada en la caiguda de l'esquena, guanyar la segona en estos primers minuts. Ara falta, novament. És dura. I al carrer. Se'n va al carrer Juan en Aguilera. Roja directa per la falta sobre Ismael. No sé si heu vist vosaltres la imatge, perquè a mi em pilla l'acció d'Ismael d'esquena. No sé un impacte a la cama.
1: Creo que
0: de Juan en Aguilera, però no ha tingut dubte. Miquel Pujol directament la roja y le envía capa vestidors.
1: Ahora saldrá la repetición, pero si no me equivoco, le pega altura de estómago, casi costillas ya. Va muy alto, cierto que intenta despejar, pero es que va muy alto.
0: De fet, está estés a terra, Ismael Laud, sent assistit per Amparo, la doctora del Mestalla y Pablo, el fisio. Están tots aprofitant, jo crec que per a fer la pausa de hidratació, ara mateix. Y encara sentates, Ismael.
1: A ver la repetición que nos sale ahora.
0: Porque...
1: No, es que le pega muy arriba. Encima él no...
0: Sí, la sensación que tenía era Isha, pero ya me he esperado un poco para que indiquiera eso también, Pablo, en imagen como es veía. Y, ahora ya una tarjeta para la banqueta, no sé, pero aún de los integrantes del Costa y de Ocampo, que continúa protestando. Però jo el que dia, no he vist l'àrbitre dubtar, jo veig que estira la mà a l'altura de l'abdomen, sí, sí. En este cas Isma, i continua mirant-se perquè jo crec que es van recordar,
1: Nada, le pega muy arriba y es que ni siquiera roza el balón. Me recuerda un poco, si alguien vio ayer el partido, a la de André Almeida con sí. El Racing ayer. No tan alto, pero...
0: Mira, ara es va a fer la pausa per a la hidratació. O sea, que va a ser ja...
1: Doble pausa.
0: Perquè... Sí, perquè justament havien vingut tots a veure i ara autoritzen l'àrbitre la pausa d'hidratació perquè de repente han entrat les neveres, no? Al terreny de joc i una altra targeta roja per algun membre de la banqueta d'UCAM, Sí, un dels tècnics d'UCAM també expulsat perquè continua protestant-li a l'àrbitre. També va altre dels tècnics, apropa també el delegat i allà va també el quite. El nostre Carlos Arroyo ha vist que la cosa està desmadrant-se en les protestes i també vol estar a prop de l'àrbitre i revisar, no?, totes les targetes que han tret i anar veient ahí com està tot. Que és important també eixa tasca, Pablo.
1: Sí, esa possible pressió que se puede ejercer sobre el árbitro ahora por parte de Lucas Murcia, también que esté Carlos delante también viene muy bien.
0: I està aprofitant, tant Checa, que té més faena, evidentment, amb la expulsió en el seu equip, com Òscar Sánchez, esta pausa d'hidratació, com havien begut ja per la interrupció, per l'atenció a Ismael, ara estan aprofitant els dos tècnics per a fer un mini temps mort, per a donar indicacions i justament al vindre en l'acció de l'expulsió, pues, uns van a poder recol·locar-se per a tractar de adaptar-se a la inferioritat, els nostres, evidentment, tractant d'aprofitar a partir d'ara la superioritat numèrica en este duel en la Condomina.
1: Sí, ahora habrá más dominio todavía, suponemos, y ha vuelto a salir la repetición. Intenta retirar la pierna cuando va a golpear a Ismael, pero es que le pega muy arriba.
0: Pues ya no... ya... Manera de tornar enrere. Va a jugar amb un futbolista menys a partir d'ara. UCAM Murcia per la expulsió del dorsal número 6, Juanan Aguilera. Per eixa acció en la que ha impactat de manera temerària amb Ismael Elaud, que continua encara amb molèsties, Es reprèn el joc. 28 de partit. 0-0 al marcador, juga Iker Herrera buscant en l'esquerra Leslie Ocay. Leslie arrere per a Marcos Navarro. El de Ribarroja, el capità, la deixa per a Iker. Este encara més enrere per a Raúl Jiménez. Adri Ruiz en dos tocs per a Amos Wanjala. Apareix entre línies Ismael. Ismael que inicia la conducció, la deixa per a Mario Aguila. Ara que la bat ell en tres centrals, eh? Amb aquesta mobilitat que el caracteritza. Busca i troba a Jaume Durà. Que bé Jaume Durà. Espectacular l'acció de Jaume. Continua amb la pilota. Ara es regira. Para. Busca que el valor li dura al Mestalla. Que no ho hem comentat, però avui vestix ixe circuit. Ixa camiseta rosa espectacular d'esta temporada. El valor per a Marcos Navarro. Xafa àrea lateral. Marcos Navarro la passada per a Rodrigo Gamón, que no aplega la rematada al valor, que es passeja per l'àrea menuda. Sense que aplegar a Rodri a contactar amb ell. Serà treta de porta per Ocam. Oportunitat esta. Ja li podem posar l'etiqueta de claríssima per al València Mestalla. Trau de porta ja. Ocam. La talla amb el cap. Iker. El valor per a Isma. Juga arrere per a Héctor Mir. La demanava en profunditat Mario Aguila. No l'ha vist ahir. Héctor Mir. Juga per a Adrián Ruiz. Que ve ara Iker Herrera superant la pressió. Conduix Iker. Busca la passada rasa. És bona per a Leslie. Li faltava un punter de tensió, però Leslie té temps per a controlar. Jugar per a Mario Aguila Bert. Aguila que juga en curtet per a Marcos Navarro. Este amb Leslie. Leslie que inicia la conducció, però veu que és millor jugar amb Mario Aguila. Adrián Ruiz, la passada és bona per a Jaume. Entre línies, ahí Jaume. La deixa per a Leslie, carregant la banda esquerra. Encara que se'n ve cap al mig, Mario Aguila. Tot el Mestalla en camp contrari, buscant este atac. El valor d'Adri Ruiz, la passada és bona per a Leslie. Leslie que busca la centrada de primeres. El valor rebutjat per Karim, però recupera ja el Mestalla. La té Jaume Durà. Jaume l'afronta el llançament de Jaume. Directament fora. Buscava ahí la soca del pal esquerre de la porteria que defen Àlex Lázaro, però no ha aconseguit dirigir bé la pilota. Serà treta de porta per a ells, però el Mestalla, que si ja estava dominant, ho dius tu, Pablo, vol dominar encara més. Els 10 futbolistes de camp estaven en camp contrari en esta última acció.
1: Sí, veíamos ahora pues un ataque posicional muy largo que acabó con el centro de Leslie, y es que el rebote le ha vuelto a caer a jugadores del Mestalla. Al final, con uno menos, creo que es encontrar el momento para hacer el gol, ser pacientes porque ocasiones se están generando, y no venirse abajo ante los errores, porque al final creo que va a llegar, creo que el Valencia está ahí metido en campo contrario, están teniendo ocasiones, entonces con paciencia y tranquilidad aparecerá el gol.
0: I important mantenir la tensió, que en cap moment els nostres desconfiem per allò del domini, perquè Ucam va tractar d'aprofitar qualsevol valor sol, qualsevol jugada, per a enganxar els nostres, i sobretot si te va guanyant la confiança i no plega el gol, jo crec que pot ser encara més perillós, no?
1: Sí, todavía se pueden cerrar más y generar aún un contexto más complicado.
0: El valor de el Mestalla, el juga Iker per a Jaume, triangulació bona entre Jaume, Guila i Rodrigo Gamón, que abandona la punta d'atac. La juga Marcos Navarro, la conducció cap a dins, la deixa per a Isma, en dos tocs per a Mir. La passada és bona, controla Mir, pegadeta en la línia de fons, se'n va cap a dins, va colpejar amb l'esquerra, el baló tancadet, no plega la rematada, Leslie. El baló que evita Kishke, i Jaume Durà, la rematada, rebutja la defensa, evita Taikishira. Altre jugador del Mestalla li ha donat continuïtat a una acció que semblava morta, i a punta s'ha d'aprofitar el Jaume Durà. La rematada del de palo marcat ha sigut algo fluixa i ha pogut rebutjar-la la defensa d'Ucam.
1: Sí, eso hablamos. Siguen habiendo centros y casi remates. Yo creo que tiene que llegar. Al final, el Ucam Murcia necesita el descanso, y el descanso está bastante lejos ahora mismo. Entonces, que sigan apretando, que sigan, como decías tú, con esa tensión, sobre todo Wanyala, Iker, atrás con delantero de Ucam, para controlar eso y poder seguir atacando todo el rato.
0: Y recordem que está jugando Rodrigo Gamón en punta, un home también, pues, molt ofensiu, que pot jugar també en aquesta posició com Ismael Elagut, que estarà en banda, però en la banqueta el Mestalla que té davanters, per a poder sumar més homes a aquesta zona d'àrea, com Rubén Fernández, com Ochoa, que són futbolistes, més d'àrea inclús podríem dir que el bo de Rodrigo Gamón, que si algo ha demostrat, a banda d'una capacitat de treball i un bon olfacte golejador en aquestes últimes temporades, és una polivalència impressionant, jugant de davanter, d'extrem, de lateral, de tot allò que se li demana al bo de Rodrigo Gamón.
1: Sí, un jugador que pues el trabajo es inconmensurable, creo que siempre va al 100% o más, y eso es lo que le lleva a ser tan polivalente.
0: Ahora atacaba UCAM Murcia, aplaudice el público, es congrega así en la condomina, después del ataque del Zeus, que intentaba per la dreta, reaccionaba la defensa del Mestalla. Juga UCAM arrere per a Àlex Lázaro, pressiona Gamón, també ho fa Ismael Elaud. Colpeix en llarg del porter d'UCAM, de l'ex de la Minera, juga per la dreta, és Mati Castillo, retall de Marcos Navarro, doble retall de la centrada, molt passada, afortunadament no aplega ningú d'UCAM a la rematada. El valor ahora continúa siendo el locals. Tal vuelta. El momento de mayor dominio desde Checa. En estos 35 minutos ya de partido. La juega Karim. El balón a la izquierda. Sobre la centrada. El balón segon pal. Rebucha de Marcos Navarro. Trata de guañarla Isma. Ahí la deja para Héctor Mir. Que pega la pilotada larga. La lluita Rodrigo Gamón. Eixe baló que continua sent per als locals. No ha pogut guanyar eixa jugada al Mestalla. El baló a l'esquerra és Alberto López. El que buscava la centrada i el que provoca el córner. Ha forçat ahí el córner. El primer del partit per a UCAM Murcia. I esto es vida, per a ells, Pablo.
1: Sí, és el momento de más dominio que han tenido ellos en todo lo que va de partido. Al final, yo creo que hemos bajado un pelín ahora el pie del acelerador para coger energía de cara al final de la primera parte, pero claro, yo les he dado un poquito de alas y al final en córner se igualan las cosas.
0: Al final se hubo bañar 3-4 disputes en estas últimas jugadas y sembla que tienen el dominio en estos minutos. Ahora el córner que traban en Kurt, el balón dins del área, cuidado ese balón tancat y apunta hasta de marcar UCAM. La centrada tancadeta, que s'ha passejat per l'àrea menuda, afortunadament sense que ningú, ni d'ells ni dels nostres, l'hagi tocat, perquè si haguera passat una cosa o l'altra, jo crec que poc haguera pogut fer ahir el bo de Raúl Jiménez.
1: Sí, no, Raúl sale simplemente a tapar el mayor espacio de portería posible ante un posible remate.
0: La centrada d'aixes és tancadetes i ahir a mitja altura... Són, la veritat, que molt, molt perilloses. Però, afortunadament, el valor que s'ha perdut per línia de banda i juga ja al Mestalla. És Iker Herrera, el que alça el cap. Canvia el joc cap a la part dreta, on controla amb el pit. Héctor Mir, la baixa sobre la gespa, juga per a Guanjala, el control de Guanjala al Goyarc, però el fa bo, connectant amb Adrián Ruiz. Iker Herrera, juga per a Marcos Navarro, ara en pocs metres, els dos equips ahí. A l'altura del cercle central. Continua apretant UCAM, tot i la inferioritat. Obliga a Raúl Jiménez a pegar la pilotada llarga. Eixe balón novament rebutjat per els defensors d'UCAM, que el controlarà Iker Herrera. I ara sí,

0: tancat a les mans de Raúl Jiménez. Serà valor per als nostres. Ells, Pablo, estan ahí ara jugant un poc, no? Vaig a pressionar, aguanto un poc més per a fer dubtar els nostres.
1: Sí, hay que intentar encontrar esos espacios porque aún así en parte están saltando a presionar. Seguir moviéndose, que al final somos uno más. Seguir moviéndose y reubicarse alrededor de la pelota para volver a encontrar a Chaume y a Mario, que hace un rato que no tocan pelota y es de donde hemos perdido, yo creo, el dominio.
0: Pues acaba de aparecer Jaume Durán, l'has mencionat, i ha controlat en la frontal de l'àrea, ha buscat el llançament directament fora, ha tornat a intentar, el mateix que ha buscat fa 4-5 minuts, ahir des de la mitja lluna de l'àrea, colpejant en cama dreta, buscant la soca del pal esquerre, ara ha estat un poquet més prop de trobar la porteria que defen Àlex Lázaro.
1: Sí, buena combinación, Mario, Leslie y Chaume, que se queda solo en la frontal y golpea ahí palo, que la verdad es que no ha pasado lejos.
0: Pero bueno, cada vez más a prop del gol el nostres, yo creo que ya a estas alturas de partit, aplegant al 39 y amb la superioridad numérica, pueden decir que el pitjor, ¿no? Es que encara no ha conseguit trobar portería el Mestalla, porque está sent el clar dominador de esta primera part, Pablo.
1: Sí, la lástima es que no hemos encontrado el gol todavía, pero como decíamos antes, creo que desde la paciencia, además, supongo que hará bastante calor en Murcia hoy.
0: Sí.
1: Pues te digo, son las 12 de la mañana, la segunda parte se les tiene que hacer larga, al final si siguen repitiendo esfuerzos los de Lucam, tener paciencia para encontrar el mejor colocado y a partir de ahí finalizar jugadas, que no nos corran ellos, que es lo importante también.
0: Buscava ahí l'ataque el Mestalla per l'esquerra amb Leslie Okai, que no ha sigut capaç de superar el defensor. Ara doble falta d'Ismaïl Elaúd buscant parar l'atac d'Ucam. I veu la targeta, la primera per als nostres, Ismaïl Elaúd, que està sent el protagonista del dia, perquè... Vull dir, per als aficionats de Lucam, que ja li tenen la matrícula, després d'haver sigut, pues, no va dir provocat, sinó haver sigut el futbolista que ha patit ixa entrada temerària de Juan Aguilera.
1: Sí, y luego pues a partir de eso también gestionarse el mismo. Ya sabemos que cuando hay una roja el árbitro tiende a compensar. Ojo, sí. Cuidado las faltas que pueda hacer Ismaïl ahora.
0: No, ara jo crec que és un dels candidats al canvi,
1: Sí.
0: Isma, no per res, sinó perquè aquestes coses saps que te pot passar, no? En qualsevol acció que disputes un poc fort i en seguida pues, és més
1: sí.
0: Fàcil que en altres circumstàncies el que aparega aquesta segona groga.
1: I además también, más que nada por la opción también de meter un delantero más centro, o puede ser Ochoa o Rubén, para sacar a Rodri en banda.
0: Anem a veure perquè recupera el Mestalla, la juga Adrián Ruiz. De primeres buscava Rodrigo Gamón, el valor que no pot controlar Rodri, però el recupera a Mario Gila, si l'imba el controla i a Mario Gila tenia una autèntica autopista per davant, Jaume Durà, que demanava la pilota. Recuperen ells, és Karim el que obria l'esquerra, apareix ben l'acció defensiva Adrián Ruiz. I estaven protestant els jugadors de UCAM que... Podia haver fora de joc en l'acció anterior de Rodrigo Gamón, però l'assistent no ho ha assenyalat. I estava fixant-me que hi ha dos futbolistes del Mestalla fent exercicis d'escalfament. Crec que són Estevez i Marc Martínez. Són els dos jugadors que estan ahí treballant a les ordres de Capilla. Falta d'Ismaïl Elaúd. I, evidentment, demanen la segona, Pablo.
1: Sí, no, és lo que hablábamos. Es que pràcticament no puedo hacer faltas.
0: No, és que jo crec que veig ara contrariat ahir a Òscar Sánchez. S'ha sumat al calfament, crec que és Ochoa. És que me pilla sí. Justament a l'altra banda i no sé si és que va durar hasta el descans,
1: Jo crec que sí, perquè és que sintiéndolo mucho, si se la saca no nos podemos quejar.
0: No, és que me pareix, te diria que me pareix, bueno, sí, me pareix més targeta hasta que l'altra és cert que ha frenat la contra, però esta...
1: Frena una internada a l'àrea.
0: Sí,
1: que...
0: sí.
1: No sé esta, si
0: no haguera tingut una, era la segona, era targeta.
1: No sé si de cara a los últimos tres minutos que s'intercanvien ell i Gamón i simplemente que, en punta.
0: Sí, perdona, Pablo. Tot i que és un jugador jove, és de sang calenta, eh? Sí. És un jugador molt temperamental i no sap jugar altre ritme. I això també fa que siga perillós. Però anem a veure la falta. El colpeix tancat. Quina parada. No sé si ha sigut la parada o el travesser de Raúl Jiménez. Acaba de tindre l'Ocam Múrcia. En la falta botada per Julio Iglesias. Tancadeta des de la part esquerra. Ha buscat sorprendre per el pal curt.

0: tracten d'evitar que isca ràpid, però aconseguís traure la mà per a Mario Aguila. Pilotada de Mario, que buscava Jaume, canviant el joc, no ho ha aconseguit trobar-lo. I el baló que el recupera Karim per a Ocam. Jugada per a Àlex Lázaro, colpeig en llarg del porter, que el que es troba és amb Amos Wanjala, que amb qualitat la deixa de primeres per a Héctor Mir. Este per a Iker Herrera, la demana Jaume. Jaume per a Wanjala. Ara no té pressa el Mestalla en este 44 de la primera part. Ara sobre el marcador. Recordem que el Mestalla està en superioritat numèrica després de l'expulsió de Juan Aguilera. Però no és capaç de cantar el marcador a favor seu. El baló per a Wanjala. Juga Wanjala per a Mario Aguila, encara en camp propi, l'il·licita la pilotada llarga, buscant a Rodrigo Amon, cuidado que pot ser bona. A veure el control de Rodrigo, ahí ha estat molt veterà. Anem a dir-li, mira Peix, que l'ha tocat un poquet perquè no podrà controlar bé, després de que li haguera guanyat la posició. El va de Rodrigo Amon, torna a atacar el Mestalla, el valor per a Gilabert, llançament de Gilabert, molt desviat el xut de l'il·licita, que ho intentava des de la frontal, continua buscant el gol el Mestalla, però se li està resistint, Pablo.
1: Sí, al final creo que hemos perdido en parte la paciencia esa de la que hablábamos antes y estamos teniendo muchas ganas de acabar las jugadas demasiado pronto. Creo que Lucan, después de quedarse con 10, nos ha dominado un poco más que antes y creo que el equipo ahora mismo no está sabiendo cómo encontrar los espacios para atacarles. Al final vaya en el descanso pronto a escuchar sí, a Óscar, las indicaciones del cuerpo técnico, a ver si podemos ajustarnos.
0: Tres d'afegit van a ver en esta primera part, però anem a confiar, per què no, en poder aprofitar-los per a posar el 0 en el marcador. Juga Adri Ruiz per a Jaume Durà. Allà va Jaume per l'esquerra, creua divisòria, t'apropa a Leslie, diu que li ofereix que la desmarcada en profunditat. El balón curté per a Leslie. Leslie la deixa rere per a Adrián Ruiz, en horitzontal, buscant a Héctor Mir, Wanjala. Wanjala per dins per a Adri, de primeres per a Héctor Mir, superant la pressió. Allà va Mir, obri per a Ismael Elaud, Isma per a Héctor. Mir en horitzontal per a Marcos Navarro, en la frontal ja el lateral de Ribarroja, obri per a Leslie. Leslie que es para, Leslie que arranca, Leslie que retalla, busca superar a Héctor Puñal. Cau a terra Leslie, buscava la passada, no ho aconseguix, falta de Marcos Navarro per evitar la contra i protesta Leslie, hi ha eixa acció en la que ha buscat, pues, aprofitant, no?, eixa rapidesa que té de moviments amb el canvi de ritme, superar a Aitor Puñal, que ha reaccionat bé en dos ocasions.
1: Sí, se le echa encima al final más corpulento que Leslie, que es lo que reclama Leslie. Se queja también de que la agarraba, pero bueno, una jugada sí, de lado a lado.
0: També, no sé si s'aprecia l'animatge, jo crec que estava intentant també deixar un poc el pes sobre el rival ahí jugant, pues, també en eixa diferència, no?, de corpulència entre els dos.
1: Sí.
0: Cuidao ara que es queda estès a terra, eh? Un dels nostres que s'han fet un colp a la cara. Cuidao, ahí era Adrián Ruiz, que sembla que es que recupera. Digues, Pablo, perdón.
1: No, eso, que al final creo que la jugada ha sido ya más fabricada de lado a lado hasta encontrar a Leslie. Ahí se jugaba el uno contra uno, no le ha salido, pero bueno, a partir de ahí podemos encontrar opciones.
0: Ahora porque va a haber treta de banda que va a posar directamente al área por la disposición del futbolista entenem Aitor Puñal. Bueno, finalmente lo fa en curtet, encara que el balón torna a ser por ahí, busca la centrada, el balón a las manos de Raúl Jiménez. Té l'opció de jugar en llarg, en Jaume Durà, però decidís jugar cap a la dreta, on corre Mario Aguila. Eixa bola de Mario Aguila, la falta és clara, però se l'emporta Jaume. No ha pogut connectar ahí amb Ismael Elaud. I lleva Jaume, que té pressa, que no vol que s'acabi esta primera meitat. Trau ja ràpid, però l'àrbitre diu que no hi ha temps per a més. Senyala el camí de vestidors, empat sense gols entre el València Mestalla i el UCAM Múrcia. Pero el Mestalla siendo dominador, Pablo.
1: Sí, nos vamos al descanso 0-0. Al final creo que hemos perdido un poquito, un poco nerviosos a la hora de buscar ese gol, sabiéndonos superiores en número de jugadores. Pero como decíamos, a escuchar ahora cuerpo técnico, a ver si podemos ajustarnos. Y por repetirme, desde la paciencia, yo creo que van a aparecer las ocasiones y el gol.
0: Anem a esperar que siga així.

0: Cuidado ahora la falta, que va a ser tarjeta para Pontones. Digues, Pablo.
1: Sí, el hecho de no buscar, ha entrado Rubén y han entrado Ochoa y están frescos, pero no buscarlo siempre en largo, no buscar siempre ese balón que ellos se generan en la ocasión, sino encontrar un espacio en la banda y a partir de ahí atacar.
0: Va a traure en Courtet. Iker Herrera para Estevez. La pilota para Iker Herrera nuevamente. Guanjala. Esperant, apurant ahí, tractant de dividir, en aquestes accions, a veure si va algú a per ell. El balón per a Marc Martínez, se la deixa arrere, però refa bé. Juga per a Estevez. El balón per a Marcos Navarro, que eixa de la falta, i l'àrbitre diu que dona ahí de l'avantatge, però és que la falta era més interessant. A veure la passada, buscant a Rodrigo. Rodrigo dins de l'àrea. Rodrigo Gamón, el control. Se li va la pilota, Rodrigo Gamón. Rebutja la defensa d'Ucamp. Ahí ha aparegut bé Rodrigo Gamón, però no ha sigut capaç de controlar el baló i de poder finalitzar la jugada o almenys haver pogut jugar contra un a favor d'un company que vinguera de cara.
1: Sí, hablábamos de que el césped no está mal, pero yo no sé si un poco seco y nos está costando mucho dominar algunas pelotas.
0: Está molt sec ya a estas alturas del partit. Es una de las cosas que comentaba el... Voy así en la grada y tal, que estaba veient, ¿no? Que tenía pinta de que anava a ser un dels factors que conforme avançaven els minuts, i jo crec que sobretot després de la expulsió, pues anava a ser clau. Ara mira, ara està passant el que comentàvem a l'inici. S'ha parat el partit, s'ha interessat per un futbolista de UCAM i se'n té que eixir del terreny de joc.
1: I se queden
0: con 9. Que eixir del terreny de joc i es queden en dos futbolistes menys en aquests moments. Estan protestant, però és que és així. És que s'ha parat el partit perquè hi havia un futbolista fora. O sigui, perquè hi havia un futbolista en terra i ara tindrà que entrar quan t'ho diga l'àrbitre. Torna a entrar al camp i li veu la targeta groga.
1: Claro, no, és...
0: És que no pot entrar, no, és no. Que té que estar un minut.
1: Claro, por eso.
0: És que té que estar un minut fora del terreny de joc per la nova normativa. I no ho estan entenent, estan protestant... Es Paco Torres el que ha vist la targeta perquè havia entrat ja al partit i no pot entrar. Fins que no ho autoritzi l'àrbitre. Són coses de la nova norma. El córner, el baló que rebutja Àlex Lázaro. Però ha hagut falta sobre el porter del conjunt murcià. I ara sí, torna a ser... 10 per a 11 el partit perquè ja s'ha reincorporat Paco Torres i va a la banqueta amb la cartolina roja en la mà, la banqueta d'Ucamp. Anem a veure qui és el que se'n va al carrer perquè algú és. Algun, no sé si tècnic o jugador, que a estàncies del seu assistent se'n va al carrer. I jo hem de dir... Jo vaig estar present en la xerrada que van fer des del comitè tècnic d'àrbitres als futbolistes i a l'estaf del Mestalla i es van explicar totes aquestes circumstàncies. Entenc la situació de partit, entenc en el punt en el que estem, entenc que estem ja pràcticament en el 90, però aquestes coses s'han de saber per part dels futbolistes i dels tècnics.
1: Sí, i al final és aprendizatge, perquè al final el jugador de l'UCAM va al suelo para buscar perder algo de tiempo. Dice, muy bien, genial, un minuto fuera. No pasa nada, es lo que hay. Es el nuevo fútbol que tenemos ahora.
0: Es pot agradar més o menys, pero es el que ya. Cuidado el balón que queda sol des de l'àrea. La rematada, afortunadament fora. L'acaba de tindre UCAM quan estem a punt de plegar a 90. Pendents de l'afegit.
1: Menos mal que se tropiezan entre ellos.
0: Sí, sí. Ha sigut un slice. Seran 5. Els minuts extra que es juguen. Quan ara se l'emporta ben Montferrer. Supera el seu rival. Rep la falta. És dura. I va ser targeta per a... el jugador d'UCAM. Anem a veure per què aquesta pot ser bona. A veure si busquem penjar el baló a l'àrea. Están ahí mirándose Iker, Wanjala, a ver qué les dicen desde la banqueta.

0: Escoles VCF, Fent Valencianisme i Formant Valencianistes.
1: El proyecto Escoles VCF es un proyecto de nuestra academia que está en marcha desde la campaña 18-19 y que persigue cuidar el talento y crecer de la mano de las escuelas generando valencianismo, de forma que entre todos los participantes sumemos esfuerzos en alimentar una cultura futbolística propia de nuestra tierra, y son muchas las actividades del proyecto Escoles VCF las que se distribuyen durante el año. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso con el responsable del proyecto, que es Ramón Mompó. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Bueno, pues es momento para profundizar un poco, ¿no?, en lo que es esa actividad que se desarrolla y los focos en los cuales se profundiza a lo largo del año para llevar a cabo el proyecto Escoles VCF.
2: Pues sí, dentro del proyecto Escoles VCF tenemos tres pilares fundamentales que vertebran nuestras actividades a lo largo de las temporadas, y esos tres pilares fundamentales son el de la formación, ¿vale?, hacia nuestras escuelas, el del tema de seguimiento de talento de jugadores y el tema de generar valencianismo.
3: Ara entrem en eixos diferents punts, però crec que, corregim-me si m'equivoque, tot comença cada temporada, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, en l'estadi Antonio Puigades, en eixe acte inaugural de la temporada, no?, on es reuniu en els principals responsables del projecte de cadascuna de les escoles i se senten, no?, les bases del que va ser el curs.
2: Sí, aixina és. Creem un event a principi de temporada on convoquem als presidents i màximes responsabilitats de cada escola conveniada així a l'Antonio Puigades, a Ciutat Esportiva, i és un acte en el qual expliquem el que anem a portar a terme al llarg de la temporada i expliquem bé els objectius que tenim de manera conjunta a aconseguir al llarg de la temporada.
1: Vamos a profundizar en cada uno de esos frentes de los que hablabas, empezando por el de la formación, Ramón, porque al final es lo más importante. Estamos hablando de jugadores que se encuentran precisamente en ese periodo de crecimiento, de evolución, de aprendizaje.
2: Sí, como bien dices, para nosotros el principal es el objetivo de la formación, más que nada porque el proyecto Escoles se centra sobre todo en etapas de fútbol 8 y infantiles, en fútbol 11, y creemos que es una etapa ideal para incidir en la formación de los jóvenes futbolistas. Entonces creemos que los principales actores para intervenir en esta mejora son tanto los técnicos de las escuelas conveniadas como la parte administrativa de cada club, y les damos en estas formaciones herramientas para que ellos vean cómo trabaja el Valencia Club de Fútbol desde dentro y que puedan adaptar su actividad a lo máximo posible a la realidad del Valencia Club de Fútbol.
3: En este sentido, Ramón, se trabaja tanto así en la Ciudad Esportiva de Paterna como en cadascuna de les escoles, vull dir, com en la seu de cadascuna, perquè ells venen així a algunes formacions, però també vosaltres, la gent del projecte, aneu allí per a també treballar in situ.
2: Sí, nosaltres sabem que el desplaçar-se a Ciutat Esportiva pues és un somni, no?, per a molts, vindre a les instal·lacions del Valencia Club de Futbol per a rebre formació, però nosaltres també volem estar sempre al costat de les escoles, conèixer de prop la seva realitat i poder adaptar el nostre contingut al seu dia a dia. Nosaltres en l'apartat de formacions fem tant formacions tècniques com de l'apartat de gestió, val, en jornades així en Ciutat Esportiva, i en la que fem sobretot en les visites en cada escola, nosaltres veiem un entrenament de l'escola conveniada i després fem una reunió amb tots els tècnics de l'escola per a conèixer el per què i per a què han fet aquest entrenament, i nosaltres donar-los informació de com ho fem des de l'acadèmia i com podrien adaptar-se per a fer coses similars al que fem així en l'acadèmia.
3: Però tampoc és un examen, no? Perquè entenc que evidentment hi ha coses que vosaltres podeu aportar, però inclús podem aprendre, no?, també, quan visiten les escoles.
2: Totalment. Lo primer que els diguem, perquè sempre en les visites és algo que els tècnics pues mos transmitixen, no?, ixos nervis de que algú del València Club de Futbol ve a supervisar.
3: M'ha tocat a mi, he llegit el KDTA perquè tal, no?
2: Nosaltres sempre els transmitim que són part del club, ells formen part del València, per tant són companys i estem ahí per ajudar, I el que sí tenim clar des de dins l'acadèmia és que nosaltres no podem imposar una metodologia, ja que la metodologia està molt identificada en la realitat del València i cada escola viu d'una manera les seues circumstàncies. El que sí que fem nosaltres és facilitar criteris mínims de qualitat que poden adaptar-se en ese contexto.
1: Este primer pilar del que estamos hablando, que es la formación, es un ejemplo claro de que el proyecto va más allá de los jugadores, que implica a la escuela y a los técnicos, a los que están formando a los jugadores.
2: Sí, una de las actividades que más repercusión tiene, que va destinada a todos los técnicos, es el poder venir a Ciudad Deportiva a visualizar in situ entrenamientos de equipos de academia, tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, previa explicación de los cuerpos técnicos de el cómo se ha diseñado esa semana formativa, el por qué se ha diseñado esa sesión de entrenamiento, qué objetivos querían alcanzar, cómo transmiten esa intervención a los futbolistas. Y eso es, la verdad, que lo que más pueden absorber los técnicos de las escuelas conveniadas, ¿no? Porque el ver en primera persona y escuchar qué mensajes transmites a los jugadores es algo diferencial que en ningún caso pues podrían tener esa experiencia.
3: Ramon, te preguntava abans per l'inici de la temporada, però ja fa molts cursos, no?, que també hi ha un punt de final de temporada, no?, de tancament en eixe clínic Escoles UBCF, que ja l'hem pogut gaudir en diverses ocasions en el camp de Mestalla, més de 500 tècnics de les diferents escoles, també els tècnics del València, una gran jornada formativa, no?, que resumeix un poc pues tot el que es treballa durant l'any, no?, perquè hi ha presència d'experts en diferents matèries, també pues de vegades inclús els entrenaments de camp. És un poc el resum, no?, a gran escala del que és la temporada d'escoles.
2: Sí, així és. Vam pensar que el clínic podria ser l'acte de clausura de la temporada a nivell formatiu i és immillorable, no?, l'escenari que el podem fer, el camp centenari de Mestalla. I ahí podem fer diferents activitats, des de formacions, des d'especialistes d'acadèmia, conforme has dit, entrenaments d'equips d'acadèmia, on més de 500 tècnics poden visualitzar com es fa, i és un acte pues emblemàtic, no?, del projecte.
1: Segundo pilar, segundo bloque importante, valencianismo. Al final estamos hablando del Valencia Club de Fútbol, de nuestra entidad.
2: Sí, muy importante el generar valencianismo, ¿no?, porque desde los más pequeños es importante que sientan que el Valencia no es un club cualquiera profesional, sino tiene sus valores, tiene sus sentimientos, tiene sus maneras de vivir el fútbol y de entrenar. Y es importante esa cercanía, ¿no?, que les mostramos desde los querubines que pueden visitar Ciudad Deportiva, a ver desde dentro dónde entrenan sus jugadores favoritos del primer equipo. Y es algo que cala desde los más pequeños, como he dicho, desde los querubines, y también lo vivencian las familias al acompañar a los jugadores, y la verdad que es un pilar fundamental para nosotros, el transmitir todo lo que es el valencianismo desde dentro.
3: Y tienen la oportunidad también de anar al camp de Mestalla, pues de manera periódica a les diferents escoles.
2: Sí, per sort es podem donar aquesta oportunitat, no? I sobretot perquè va destinada als jugadors de les escoles, que molts d'ells és per primera vegada presencien un partit de primera divisió del València, el Mestalla.
3: Això te marca.
2: Junt als seus companys de l'equip. Entonces és una experiència única que poden viure els jugadors de les nostres escoles, vivenciar partits en Mestalla, també del primer equip femení, i són records que mai se us obliden, conforme dius.
1: I generar ese valencianismo no és solo esos momentos que són para ellos, pues que les quedan grabados, pero sino también hacerles partícipes de otros proyectos que se van a cabo, de otras actividades que también pone en marcha la Academia de Valencia. En temporadas atrás recuerdo, pues, por ejemplo, recogida de alimentos, ¿no?, situaciones de material deportivo.
2: Sí, nosotros intentamos, pues desde la edad más temprana, desde los querubines, hacer diferentes actividades en Ciudad Deportiva, como decíamos, para que vivencien lo que es el Valencia desde dentro. Hacemos jornadas con querubines para que las familias también conozcan de primera mano qué es la Ciudad Deportiva. Hacemos jornadas de convivencia con todos los prebenjamines de todas nuestras escuelas aquí en época navideña, y tienen una experiencia de jugar partidos, están junto a nuestra mascota, se llevan un obsequio. O sea, para ellos y para nosotros sobre todo, el generar ese sentimiento de pertenencia y vivir lo que es de dentro del club, con todas estas otras cosas que decías, ¿no? De campañas de recogida de alimentos para los más necesitados, que ellos lo vivan y lo sientan, es la mejor receta para generar ese valencianismo.
4: Y por último, Pablo, los jugadores.
3: Sí, al final es pues lo que abans era lo primer, ¿no? Pero conforme funcionan els convenis, però ara que ara és, evidentment és una peça important, no? És el centre de tot el sentit del projecte, bueno, i del futbol en general, els propis futbolistes que són els actors protagonistes.
2: Així és fonamental, més que res, perquè este conveni no tindria sentit sense tindre en compte jugadors de les nostres escoles, val? Per tant, fem una sèrie d'activitats amb els jugadors destacats, que ahí tenen un paper fonamental les nostres escoles, d'informar-nos aquests jugadors que estan entrenant bé, que tenen un comportament adequat, i nosaltres el que fem és convocar-los per a vivenciar unes jornades així en Ciutat Esportiva, on poden vestir-se sobretot del València Club de Futbol com un jugador de l'acadèmia, i també perquè són entrenats per els tècnics d'acadèmia, no? Entonces, són experiències que lo que volem és afavorir, no? Que aquests jugadors que destaquen en qualsevol faceta, pues que continuen, que se mantinguen motivats en el temps i que sobretot que siguen esportistes i que vegin ells recompensat, que el seu esforç té la seva recompensa.
3: Està clar que així en l'Acadèmia del València sempre està aquest lema, no? De eduquem persones, formem futbolistes. És algo que està patent també dins del projecte d'escoles, per el que te llegia un poc entre línies, no? Que no sols formen part d'aquestes activitats o està en el radar, no? De l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera, els jugadors que més gols marquen, el que més para o el que té una millor actuació, sinó com s'entrena, com es viu el dia a dia i també pues, aquells que poden ser un exemple, no? Dins del seu club en altres aspectes, més enllà del que passa en el partit de dissabte.
2: Sí, aixina és. Sabem que, com comentàvem, el projecte escoles té en compte jugadors en edats molt, molt joves, des de querubins fins a infantils, i ahir més que aquest número de gols o la quantitat de parades que fa en un partit un porter, pues tenim més en compte els valors, no? El compromís, l'esforç, perquè sabem que són jugadors tan joves que si tenen aquesta base de compromís, d'esforç, amb el temps i entrenant com diuen els tècnics, pues poden evolucionar i, per què no, algun dia poder recalar en l'Acadèmia del València Club de Futbol.
3: Mira, per ara acabo, volia preguntar-te per això. Jo crec que no és el més important, però sí que és algo que sobretot a les famílies, als xiquets, a les xiquetes, esteu un poc ahí. Vale, jo estic en un club que està en el projecte escoles. Me van a fitxar? No me van a fitxar? Bueno, és algo que es dona pues, de manera natural, no? Que no és forçat. I hi ha molts, no podem negar-ho, no? Hi ha molts jugadors i jugadores que han passat per escoles conveniades que amb el pas del temps, dels anys, com dies, pues poden acabar així en l'Acadèmia del València.
2: Sí, així és un dels objectius, el, com diem, millorar les escoles conveniades o que les escoles conveniades puguen afavorir-se de continguts que té l'Acadèmia Club de Futbol, i el principal d'això és que el beneficiat final siguin aquests jugadors que amb el temps demostren un cert nivell i, per què no, i poder incorporar a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Però l'objectiu, sobretot en aquestes edats, i sí que m'agradaria remarcar, és que no és el resultat immediat, sinó el procés en el que estan immers, perquè nosaltres tenim control d'aquests xiquets des de edats tempranes i sobretot en diferents temporades, i el que l'Acadèmia busca, com heu dit, el lema de eduquem persones, formem futbolistes, és un conjunt.
1: Dicho queda, son los pilares en torno a los que gira el día a día y las acciones que se llevan a cabo desde el proyecto Escoles VCF.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
5: Hola, soc Jaume Durà, no el pergues els meus gols en la ràdio del València. Amunt!
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
6: Valencianistes, soy Marcos Navarro. Sigue los partidos del Valencia Mestalla en la ràdio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Valencianistas, soy Alín. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio. ¡Amun!
0: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
3: VCF Radio. La radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de Valentía.
1: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El Nou Mestalla. Una experiència que va més enllà del futbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
8: Hola, soy Leslie. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
1: A Bores y las apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
9: En el 93 o el 96 fichó el Valencia a Pizzi.
10: 93.
9: Sí, Paco Roig logró con el Valencia en todas las competiciones uno o dos subcampeonatos.
10: Dos.
9: Sí, el nombre de pila de Zurdi es Ernesto o Carlos.
10: Ernesto.
9: No, en la final de Milán el resultado al descanso es 1-0 o 1-1.
10: 1-0.
9: Sí, John García, defensa central o delantero.
10: Delantero.
9: Sí, ¿coincidió o no coincidió Nando con Subirats en el Valencia?
10: Sí.
9: Correcto. Según las imágenes de televisión, el gol desde el centro del campo del Piojo al Atlético de Madrid se produce en la portería de la derecha o de la izquierda.
10: Izquierda.
9: Sí. En este caso, Mangala o Santi Mina lesionado para 3 o 4 semanas.
10: Santi Mina.
9: Correcto. A Tenerife o Las Palmas marcó Aymar un golazo que dio en el poste y entró.
10: Tenerife.
9: Sí. Correcto. Romero llevó en la Liga 95-96 el dorsal 14 o el 21.
10: El 21.
9: Sí. Zubizarreta o Busquets es el portero del Barça en el 4-1 del Valencia con Luis Aragonés en el banquillo.
10: Busquets.
9: Correcto. Pepe Benyó, que acaba de empatar el programa.
11: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perda ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
12: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. d'una cosa estic segur. Tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
13: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
14: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
0: Hola, soy Mayol. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
15: VCF Educa. ¿Qué es la humildad? Marc Mallea, segundo entrenador de la Fundación Valencia Club de Fútbol Alevina, nos responde a esta pregunta.
16: Ser humilde nos enseña que todos tenemos cosas que mejorar y desde la academia asumir que todos cometemos errores y que en el fútbol hay momentos difíciles nos ayuda a escuchar, aceptar las correcciones y aprender, tanto de nuestros técnicos como de los compañeros. También nos enseña a ayudar a sus compañeros, ya sea en el campo, entrenando, jugando o incluso desde fuera apoyando. Si él mejora y yo mejoro, crecemos juntos. Y eso nos hace entender que todos sumamos desde donde estamos y que nadie está por encima de nadie.
17: Valencianistas, soy Marcos Navarro. Sigue los partidos de Valencia Mestalla en la radio oficial del club.
18: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
13: Un sentimiento eterno.
1: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla,
19: on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
20: Valencianistes, soc Jaume Durà. Escolta els nostres partits en la ràdio del club.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa. 6 anys després, tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano. En la porteria està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski. En defensa va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al d'Aldaya, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Reixomert, el de Denia, Pepe Lu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinich, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta, Peral, que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, y da alta el golechador, Hugo Duro.

0: recta final de temporada.
1: Sí, también.
0: Bellín porta, donante equilibri a l'equip i celebració un poc continguda, dels jugadors del València, perquè sí, alegria per el tercer gol, per la victòria davant del Barça, però sabent ja que han acabat els partits i que ja no hi ha opció d'anar a Europa.
2: Bueno, pues sí, perquè ha finalitzat el partit en Getafe, ha guanyat el Getafe Osasuna, ha finalitzat el partit de Mendizorroza, li ha guanyat el Rayo a la vez. Nosaltres hem fet el que tenien que fer en un gran partit. Sí, senyor, el que ha fet el València en este golaç també de Guido Rodríguez per arredonir una gran victòria que no anem a poder culminar en jugar competició europea. Però avui el València ha fet un molt bon partit. Ha sigut millor, superior al Barça, que també ha trencat i s'ama la ratxa que tenien davant el Barça, que també és important llevar-nos de damunt i espineta clavada que tenien davant el Barça, que en les últims partits sempre evidentment havien patit derrotes dures. Pues avui el València li ha guanyat i molt bé al Barça en este últim partit de la temporada, donant-li pues ese triomf. Una alegria també a Mestalla, que era un debut de jugadors.
1: Se necesitaba una respuesta, vuelvo a insistir, bueno. y el Valencia dio esa respuesta.
2: El Valencia ha fet el que tenía que hacer, guanyar, tenía que esperar, no ha pogut ser, pero
0: va marcar el final ya,
2: ha fet un molt bon partit, ha fet un molt bon partit, y en això tenim que quedarnos en este últim partit de la temporada.
1: Es una pena que nos quedemos ahí con el sabor, ¿no?, a flor de piel. De entrar en Europa, pero bueno.
2: Bueno, pero ya Dick, el pues equipo fue el que tenía que hacer. Final del partido, ha ganado el Valencia. 3-1, un muy buen partido, una gran victoria. No se ha podido culminar ni arredonir en el retorno a Europa, porque ha ganado el Getafe, ha ganado el Rayo Vallecano. El Valencia, que acaba novè en la taula de la classificació amb 49 punts, però en ixe son, ixe il·lusió que teníem, que no ha pogut ser, però quedem-se en lo que hem dit, en la gran victòria, en el gran partit que avui ha fet el València. Ha sigut millor, superior al Barça, competint-li, jugant-li de tu a tu, i ahí està el marcador, 3-1.
1: Fíjate que nos hemos ido muchos partidos diciendo, bueno, el Valencia tenía que haber hecho esto, el Valencia tenía que haber mejorado o haber sacado un resultado concreto. Hoy podemos decir que el Valencia demuestra una vez más que tiene plantilla para darle respuesta a cualquiera. Que nos hayan salido mejor o peor otros partidos con otros resultados, pero el Valencia tiene equipo para ser muy, muy competitivo.
2: Avui ha fet un molt bon partit, eh? Li ha remuntat al Barça, que s'ha ficat per davant al marcador amb el gol de Lewandowski. Pues ahí ha arribat Javi Guerra en un golàs per empatar el partit. Després, Luis Rioja, un altre gran gol per a ficar-se per davant i per arredonir esta gran victòria, el gol de Guido Rodríguez, que ja diem, deixa el València novè en la taula de la classificació amb 49 punts, sense Europa, però ha fet el que tenia que fer. No s'han donat els resultats, ha guanyat el Getafe, ha guanyat el Rayo, però Gonzalo, ahí ha estat el nostre València.
0: Sí, jo ho havia donat la retransmissió, però a mi crec que és el millor partit del València d'esta temporada, sí, en el camp de Mestalla, remuntant-li al Barça, competint, mostrant esa determinació també de cara a porteria rival. Hem fet 3 gols, però recordem que en la primera part ja havien tingut 4 ocasions molt clares. I malauradament, pues, no ens serveix esta victòria per a poder estar l'any que ve en competició europea. Sí, ens serveix per a tancar una molt bona segona volta, que el que hem de pensar és que ha de ser el punt per a enganxar-nos la pròxima temporada, l'última temporada del València, així en este camp de Mestalla. I hem de quedar-nos en aquestes xifres, en aquestes estadístiques de la segona volta i pensar que l'any que ve podem donar-li continuïtat.
2: 49 punts, acaba el València esta temporada, 9è en la taula de la classificació, en 13 victòries, 10 empats i 15 derrotes. I s'ha sigut el balanç final del València en este últim partit de la temporada, en una gran imatge avui de l'equip guanyant-li al Barça.
3: soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. El millor de VCF Media.
5: ¿Playa o montaña?
6: Playa, sin duda.
5: ¿Comida preferida?
6: Como buen valenciano, a paellas.
5: ¿Un lugar para esconderse?
7: Me iría a alguna isla, te diría, no sé, o Grecia, Malta.
5: ¿Un héroe de cómic?
7: Spiderman, por el poder trepar y volar por algún edificio.
5: ¿Una manía?
7: Saltar con el pie derecho al campo.
5: ¿Frío o calor?
7: 50-50, porque para jugar prefiero el frío, pero soy valenciano y me gusta mucho estar en la playa, así que también me quedaría con el calor.
5: ¿Una serie de tele?
7: La Casa de Papel.
5: ¿Una película que hayas visto muchas veces?
7: Si me tuviera que quedar con alguna, te diría con Focus.
5: ¿Ídolo de pequeño?
7: Xavi Alonso, por características, era el jugador en el que me fijaba.
5: ¿Qué es lo que más te molesta?
7: Cuando hay mucha barulla, muchas pérdidas de tiempo.
5: ¿Un sueño deportivo con el Valencia?
7: Ganar algún título.
4: El millor de VCF Media.
8: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
4: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
9: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets aquest sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Lleixendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vam regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: VCF Radio, el cor de l'afició.
3: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti. Tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo. Luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, sóc Jaume Durà. No el perguis els meus gols en la ràdio El València. Amunt!
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
8: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: Valencianistas, soy Arnau Martínez. No os perdáis nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Valencianistas, soy Hugo Guijarro. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio. Amunt.